0: trobada, ja que quadrari sentís.
1: Home, que no puc posar-ho, que ara es fa una cosa que no hi pari, escolta.

0: Consideran fatal Pradi, Basca i Bardia. No seria suàstic si va molt per qui va tatar. Blackley són sempre qui en amor i qui va tatar. I no era una cosa i suàstic si va al ser prema. Conseller a Espatal, Bàsquer i Màstam, perquè no era una mà no de cor de salut.
1: Espatal és per anar a més seu, a l'ho?
0: Sou vice i cantar, doctor, com partit sent, ni gran i mal, un petal i seu, un petal.
1: Partit d'indrana, a conseller, qui està a les faves de la mà? I si se tenia fins i sent, doctor, a ràpid, xàtic, col·lidu,
0: partit dins no s'ha notat ningú, s'altaria no tant de tant, no tinc un vici sentit, que per l'hora gent de les d'arinçó.
1: Que ara l'aixis veïm un panguiré, no saps ser que era hart tan a sol, eh? Mirami no parlagi fisioterapi de traig un pensat gràfico i t'hi mata un pensat de l'arinçó.
0: No s'ha notat que era mirami del cop, vine a opresen fisioterapi de traig un pensat gràfico i va a casa per un pensat de l'arinçó.
1: Mirami no costumi de col·legi, som que s'ha de cantar en bres com hem estat de dir passar. Passa a la grec i com a mirar, a l'art barbàrica, a panga de gestió negre, a l'ai, on s'ha de parlar que penes en col·lació, a l'art dels participats xut com hem estat de dir passar. Com si l'ha escoltat per a l'estat, que passa a l'estat, passa a l'estat.
0: Sempre que no pots fer una informació, clar, s'ho dius, i ets que hi ha de dir.

0: Jo vull llevar a això tant que ja on està i ja no sigui com una estrategia. Deia fer un bon projectisme, fer un bon projectisme.
1: I diu, ara que hi ha una pena espanyola,